Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal. A casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: L'estil mediterrani. Si es pot del moment. Escoltes la fórmula musical

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui comencem el Bon Dia, Bona Hora destacant que segueix la remodelació del Parc de Can Buc.

0: Ja ha començat la segona fase de millora del parc del Turó de Can Buc. L'Ajuntament ha fet recentment la primera reunió tècnica amb les empreses encarregades del projecte i l'Associació de Veïns del Rieral per començar els treballs d'aquesta segona fase. La idea és incorporar nous jocs infantils i espais de lleure per les famílies. Recordem que la primera fase va consistir en adequar els camins i els accessos a banda de millorar aspectes com la il·luminació. Després de crear un espai per famílies, el projecte seguirà amb una última fase per naturalitzar la bassa que hi ha dalt del turó. Ampliarem la informació amb la regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerich. Aquí també li preguntarem, com a regidora de Patrimoni Cultural, per la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que comencen avui i es duran a terme durant tot el cap de setmana. És el nostre tema de portada d'avui, dijous 8 d'octubre. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I per saber què més hem preparat per avui, escoltem amb atenció ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar celebra aquesta tarda els 50 anys de vida amb un acte a Santa Cristina. En parlarem amb el president Enric Dotres. També sobre teatre, els Ja cobrarem tornen a l'escenari aquest diumenge amb Val més riure que plogui. Entrevistarem un dels actors de l'obra, és Bartomeu Comas. I Nico Pachá és qui participa aquest cap de setmana al Campionat de Catalunya de Doma Clàssica i volem parlar amb ell per saber com es presenta. Més temes. La prova es disputarà a Girona i el genet de Lloret de Mar hi participarà amb moltes ganes, tot i que té la vista fixada en la competició de la setmana que ve a Múrcia, on podria aconseguir Nico els punts necessaris per participar al Campionat del Món. També sabrem com es presenta la temporada per al Lloret Esportiu Futbol Sala, que ha recuperat el seu equip sènior. D'aquest equip i de la resta de clubs ens en parlarà el director esportiu Marc Gascons. I també explicarem que l'APASC de Lloret demana ajuda per a la protectora de Palafolls, que ha tingut molts desperfectes per les pluges torrencials dels últims dies.
0: Doncs això és el que omplirà de contingut el programa, també la previsió meteorològica i el repàs de l'actualitat general. Aquí, al Bon Dia, Bona Hora, aquí en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Si un dia més cop d'ull al cel per saber com serà la jornada, de moment és tranquil·la, tenim clarianes, però es podria complicar la cosa. Ens ho explica en Xavi Segura. Bon dia, Xavi.
1: Bon dia. Avui la notícia serà la clara baixada de les temperatures, contundent refrescada, amb un ambient sobtadament més fresc o de suavitat moderada al centre del dia, una màxima que amb prou feines arribarà als 22 graus i la mínima es pot registrar a últimes hores. Tot plegat és fruit de l'entrada amb força de la tramuntana del vent del nord a la zona de l'Empordà i que farà que la situació marítima també estigui alterada a tota la costa. I a més d'aquesta baixada del termòmetre, avui, un dia més, pendents del cel, inestabilitat acusada, més fins i tot que no pas ahir, en aquesta zona precisament del nord-est del país, i per tant aquí a la selva marítima, jornada marcada per la presència de nuvolades i en qualsevol moment del dia poden aparèixer xàfecs, ruixats, algunes tempestes de caràcter irregular, més probables de cara a la tarda, però durant el matí també es pot escapar algun ruixat. Tot plegat molt irregular. Per tant, haurem d'anar seguint la situació, pendents del cel, per aigua a prop, per aquests xàfecs que poden aparèixer en pràcticament qualsevol moment, insistim, sobretot a partir de la tarda, els més probables. Poden ser intensos i, de fet, el Meteocat ha activat l'alerta per pluja intensa aquí a la selva i intensitats de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Però serà la traga final, perquè a partir de divendres la calma i el sol s'imposaran i, per tant, ens esperen jornades per aprofitar. Divendres, el cap de setmana, també l'inici de la setmana vinent i, per tant, posarem punt final a aquesta tongada, a aquesta ratxa d'inestabilitat i de pluges que hem tingut els últims dies. Això sí, les temperatures quedaran tocades tant de dia com de nit, amb valors per sota fins i tot del que tocaria en aquesta època de l'any i ambient de plena tardor i fredor fins i tot durant les nits i a primeres hores del matí.
0: Doncs gràcies, Xavi. Haurem d'abrigar-nos una mica més aquests dies. Per fi arriba, va arribant la tardor. Comencen els constipats també. I ara mateix tenim 17 graus de temperatura i la humitat que se situa al 89%. Josep, t'has abrigat tu ja o no?
2: Avui és l'últim dia de bermudes, per mi.
0: Doncs a partir de demà comença la tardor de veritat.
2: Exacte.
0: Per tu. Josep, què diuen els diaris per posar-nos una mica al dia?
2: Doncs aquest és el xup-xup de la informació del dia. Premsa escrita, Diari de Girona, titulars per la notícia Ullastret, el municipi amb la renda mitjana més alta. També en bateria de titulars, mor Mari Carmen, la dona que es va convertir en el símbol de la crisi de l'habitatge. En salut, més de 7.000 gironins superen de cataractes durant el 2025. En cultura, Sílvia Pérez Cruz s'emporta la mosca de Sant Narcís pel Col·legi de Periodistes. I a peu de plana, una pluja torrencial deixa 50 litres de cop i inunda carrers de Llançà. També al Diari de Girona, la nova propietat dels pisos Barceló amenaça en fer fora els veïns. Diari Ara, en primera plana, també es fa ressò que Mari Carmen Abascal mor 14 dies després de ser desnonada, que Colau es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres i que els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge. Els grans titulars en primera plana del Diari Ara són caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes. L'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. El govern francès suspèn les classes fins dilluns i amb fotografia il·lustrativa, primera última gran nit d'oques grasses. Passem a la premsa escrita de caire generalista. Diari El Mundo obre dient que Viedma aportarà proves i dades contra les clavegueres del PSOE. En fotografia il·lustrativa, l'esquerra converteix la mort de Mari Carmen en icona electoral. També llegim que Colau aconsegueix via lliure per liderar el front ampli i apropa a Podemos a la coalició. I així seria la llei d'estrangeria del Partit Popular, apunta El Mundo. Triatges en 72 hores i repatriacions a tercers països. El País, amb una fotografia il·lustrativa, Mari Carmen mor desnonada. I a peu de plana, la vaga general serà amb vigílies de la campanya. El diari La Razón, llegim en grans titulars que el rebuig als decrets d'habitatge reforça el Partit Popular, Vox i Junts a les enquestes. També amb fotografia il·lustrativa, Tellado, Muñoz i Ezcurra, les figures clau de la campanya electoral. I Sánchez llença una OPA a les esquerres utilitzant decrets, llei ideològics. Finalment, La Vanguardia també destaca en grans titulars que mor Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. També, de forma destacada a La Vanguardia, els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya i, amb fotografia il·lustrativa, la difícil tornada a la normalitat després del 7 d'octubre. A El Periódico de Catalunya llegim caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies, amb la pregunta en grans titulars per què no han avisat. També es fa ressò de la mort de Mari Carmen i també podem veure la notícia que Comín i Puig tornaran a Catalunya sense esperar a Puigdemont. A més, El Periódico de Catalunya es fa ressò que el frau en el subministrament elèctric aflora en els grans bufets low cost. Ara sí, acabem amb l'ABC. L'amic de Sánchez gasta 2,4 milions en esdeveniments, càterings i disjòqueis. I també en fotografia il·lustrativa, Luco confirma l'intent de les clavegueres del PSOE d'eliminar a la jutge del germà del president. Finalment, Pedraz decidirà abans de la campanya electoral sobre la imputació de Ferraz. Són les notícies més destacades de la jornada.
0: I pel que fa als portals digitals, doncs, com sempre, la mateixa línia, destaquen tant l'ACN com el 3CAT Info la mort de Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va tornar a encendre el moviment per l'habitatge. Aquest és el titular que dedica l'ACN, mentre que el 3CAT també destaca que va ser un símbol de la lluita per l'habitatge i contra els desnonaments. Referent també a l'habitatge, aturat el desnonament d'un bloc de Barcelona arran d'un principi d'acord perquè les administracions el comprin, és el bloc del carrer Llenguadoc de Barcelona. També llegim que la vaga general per l'habitatge es farà l'11 de novembre i els sindicalistes ja tenen el lema "La guanyarem per tu, Mari Carmen". Més coses que llegim en aquests dos portals. En el cas del 3CAT, el decret d'habitatge més ampli entra en vigor avui i mostra quines novetats s'hi han incorporat. També al 3CAT hi llegim que l'exportaveu de Renfe, Antonio Carmona, coordinarà la xarxa de Rodalies des de DIF. I la pluja cau amb força aquest cop a Cadaqués i Llançà i inunda els carrers. Podeu veure imatges aquí al 3CAT, on també hi ha un reportatge que explica que amb només 20 centímetres d'aigua un cotxe pot començar a surar. I explica què s'ha de fer si la pluja t'atrapa conduint. Per tant, consells molt útils per tot el que ens ve, per tots aquests temporals, aquests aiguats que es preveu que vagin venint al llarg d'aquesta temporada. Tornem a l'Agència Catalana de Notícies, on també hi ha una notícia destacada per Oques Grasses, que converteix l'Estadi Olímpic en una gran festa, diu l'ACN, amb un espectacle carregat d'energia i emoció. I en plana política, Més Madrid proposa que Colau lideri una candidatura coral i confederal pel 29N des de Barcelona. Encara a l'ACN, en plana cultural, Aina Coda publica el nou EP La Gata, 6 cançons que es mouen entre la crítica, la vulnerabilitat i l'humor. I si anem al 3CAT, com sempre, ens fixem també en la plana esportiva i en aquest cas la notícia destacada de la jornada és que mostra els horaris dels equips catalans a la primera ronda de Copa, que ja s'han fet públics i els podeu consultar al 3CAT, i també publica que Ferrero obre la porta a entrenar Sinner i sorprèn el món del tennis. Per números diu que és millor. Fins aquí, el repàs. Són ara les 8:13.
3: Nova Ràdio Lloret. Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: All right. Parlar, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All
6: right! Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
8: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
9: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
10: La ràdio de Lloret de Mar.
11: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Passant ara 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora. Avui és dijous 8 d'octubre i comencem destacant que comença la segona fase de millora del parc del Turó de Can Buc. L'Ajuntament ha fet recentment la primera reunió tècnica amb les empreses encarregades del projecte i l'Associació de Veïns del Rieral per començar els treballs d'aquesta segona fase.
2: La idea és incorporar nous jocs infantils i espais de lleure per a les famílies. Recordem que la primera fase va consistir en adequar els camins i els accessos a banda de millorar aspectes com la il·luminació. Després de crear un espai per a famílies, el projecte seguirà amb una última fase per naturalitzar la bassa que hi ha a dalt del turó. En parlem amb la regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerich, al telèfon. Bon dia.
12: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, què es farà exactament en aquesta segona fase del projecte?
12: Bé, doncs aquesta segona fase és la fase més xula, més vistosa. Aquí el que farem doncs, a la illa de jocs a dalt de tot de Can Buc, farem diferents àrees de jocs per diferents edats. Aprofitarem doncs, el desnivell que té el turó de Can Buc per presentar doncs, una àrea de joc pels més petits de la casa, entre els 2 i 6 anys, perquè doncs, puguin gaudir amb la natura, amb un joc adaptat per ells, amb la màxima seguretat però amb un entorn molt natural, amb petits, hi haurà petits rocòdroms, punts d'equilibri, molts elements perquè ells puguin desenvolupar el seu joc motriu, però tornaria amb un entorn molt natural, molt xulo. I després tindrem a la part més, més alta del turó l'àrea de jocs pels més grans, entre 6 anys i 13, que serà doncs, molt adaptada a lo que és el turó, amb unes cabanes, amb unes torres, tot de fusta, robina, que puguin doncs, preparar-se doncs, per aquest moviment dels nanos que tenen, que són més grans, ja per si dir-ho. I tot doncs, això amb un material natural, amb fusta robina, i doncs, a més també tindrem una altra tercera àrea que no ens en podem oblidar, que serà doncs, aquesta de compartir una miqueta estones amb la natura, poder-la gaudir, estar relaxats, on aquí trobarem, doncs, a part de totes les plantacions que estem fent, doncs un disseny de bancs naturals, hi haurà una part també de qui vingui amb un vehicle sostenible porta bicis, taules de pícnic, hi haurà també noves papereres, també disposarem de fonts noves perquè doncs, fem un turó de Can Buc que sigui un refugi climàtic de cares a l'estiu i aquestes onades tan fortes de calor. I doncs una zona on hi haurà ombra natural, més plantacions doncs, d'arbrat, més jardineria, perquè la gent pugui doncs, gaudir de bones estones en el turó i poder-se relaxar, i altres, doncs, els més petits i no tan petits, doncs, poder jugar una estoneta i poder gaudir de l'espai natural.
2: Déu-n'hi-do amb aquesta segona fase. Déu-n'hi-do.
12: Sí.
2: Per la tercera es va anunciar que s'estava buscant una subvenció, oi?
12: Sí, la tercera estem intentant la masia de Turó de Can Buc, i tenia ja, no, allà construïda ja una piscina, que la volem aprofitar per reconstruir-la i fer com una bassa natural amb un filtre, doncs això, natural, i que sigui doncs, un entorn per poder estudiar una miqueta la biosfera, que puguin estudiar la flora i la fauna autòctona d'aquí, del propi turó, doncs preparar-la una miqueta perquè sigui doncs, això, no? un lloc per poder doncs, estudiar, si més no, els insectes, la flora que hi hagi allà, i volem aprofitar aquell espai de piscina per reconstruir-la, que fos com una bassa natural molt xula per doncs això, que es puguin aprofitar una miqueta totes les escoles que estan al voltant del turó i d'altres que estiguin poblacions al voltant, que ja faríem doncs, difusió, que vinguin a visitar el nostre turó de Can Buc, que sigui doncs, un centre d'investigació també. I doncs, aquesta tercera fase serà això, no? De fer aquesta bassa natural i reconstruir doncs, aquesta piscina, que és molt xula dalt de tot del turó, però clar, evidentment necessita una obra i necessita posar-la bé, adequada, per ser un centre d'interpretació de la flora i la fauna.
2: S'ha aconseguit o se segueix treballant en aquesta línia per trobar aquesta subvenció?
12: De moment estem mirant a veure si ens donen algun tipus de subvenció per poder doncs, tirar endavant la tercera fase, i si no, doncs ja mirarem nosaltres de fer-la, perquè apostem molt per aquest projecte. La veritat és que és un pulmó verd que tenim aquí a Lloret, que doncs, l'hem de potenciar i que sigui un centre d'interpretació tota la bassa, doncs crec que val la pena, i si no, doncs ja miraríem a pressupostos i així, si no trobem cap subvenció de fer-la i acabar el projecte del Turó de Can Buc.
2: D'altra banda, aquest cap de setmana arriben les Jornades Europees del Patrimoni. Com a regidora, segur que ens pot comentar, fer 5 cèntims de com serà.
12: Sí, de cares del 9 al 11 d'octubre, a Catalunya celebren les Jornades Europees de Patrimoni, i evidentment aquí a Lloret doncs, quedem de braços creuats, sinó que tenim un fotiment de programació. A Patrimoni em treballa moltíssim. El que volem és doncs, fer jornades de portes obertes als elements del món i visites doncs, guiades totalment gratuïtes, però això sí, el que demanem és que la gent faci reserva prèvia perquè hem de controlar una miqueta els aforaments, no? Llavors, tenim un calendari de les 10 comença el Castell de Sant Joan, a les 11:30 tenim al Museu del Mar també visites guiades, a la 1 tenim el Poblat Ibèric del Turó Rodó, 4, a les 4 tenim els Jardins de Santa Clotilde i a les 6 Cementeri Modernista i acabem a les 8 de la tarda amb la Casa Museu de Can Font. Tot això, ja et dic, és totalment gratuït, però hi ha places que són limitades i s'ha de fer una reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. Però bueno, esperem que també tot el que siguin activitats fora de l'exterior, com per exemple els Jardins de Santa Clotilde i el Turó de Rodó, sempre i quan la previsió del temps ens deixi, farem doncs, totes aquestes visites guiades i totes aquestes jornades de portes obertes.
2: Que és, en certa manera, obrir l'aparador del nostre patrimoni per a tothom que el vulgui conèixer.
12: Correcte. Doncs això, que tothom de Lloret de Mar no es perdin doncs, aquestes jornades, que vinguin a formar part d'elles, i la veritat que és una programació que està molt xula i doncs això, animar a tothom que vingui a aquestes jornades europees.
2: Cristina i Maric, gràcies per tota aquesta informació. Molt bon dia.
12: A vosaltres, com sempre, per fer difusió. Gràcies.
11: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: minuts per arribar a 9:15. Parlem ara del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, que està de celebració grossa. Compleix 50 anys i ho celebra amb un acte aquesta tarda. Ampliem els detalls amb el president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, Enric Dotres. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Enric, teníem entès que l'acte s'havia de fer al paratge de Santa Cristina, però entenc que per les previsions de pluja s'ha hagut de canviar la ubicació?
1: Ni més ni menys. Per desgràcia ens sap molt de greu perquè el paratge de Santa Cristina és idíl·lic. Volíem fer una celebració de 50 anys amb un paratge fantàstic com és el paratge de Santa Cristina, amb molts convidats que ens venen de fora. Els hi volíem ensenyar i lluir d'aquest entorn privilegiat que tenim a Lloret de Mar i, per desgràcia, les condicions climatològiques i la responsabilitat per seguretat de tots els assistents ens han fet canviar amb una ubicació també fantàstica, però sense amb un entorn diferent, com serà també molt agraïts, perquè ens ho han posat molt fàcil, a la família Molis, amb l'hotel Avenida Olympic Palace, en el seu Palau de Congressos.
0: D'acord, doncs es fa aquest canvi. Al final, ve a ser com un símbol, no?, de la importància que té la meteorologia pel gremi d'hostaleria, no?, perquè també a vegades la meteorologia pot condicionar molt, o condiciona molt, vaja, doncs una temporada o un pont, un cap de setmana especial, per tant, ve a ser una cosa simbòlica, no sé com dir-ho, com un símbol, no?, de la importància que té la meteorologia pels hotelers.
1: Doncs sí, ni més ni menys, o sigui, jo... Quan has començat a dir-ho, anava a dir un 100%, no, però amb un 80% molt del públic depèn de quines previsions. I un cop més, això també demostra també la nostra resiliència, la nostra capacitat de saber-nos adaptar a tot el que ens ha anat passant sempre en el món turístic i seguir com si res, dic jo, i tornar-nos a aixecar i seguir amb el turisme, sigui amb els actes o sigui amb tot allò que necessitem fer.
0: En aquest sentit, si mires enrere, com valores aquests 50 anys de Gremi d'Hostaleria a Lloret de Mar? Com ho valores tu i com ho valoreu tot el sector?
1: Bé, la veritat és que ho valorem molt positivament, per això també volem i pensem que tot el sector es mereix aquesta celebració que farem avui, perquè al llarg d'aquests 50 anys hi ha hagut un esforç de moltes persones, des dels presidents que m'han presidit a totes les juntes i tots els treballadors que han format part del gremi, però per sobre tot això hi ha tots els agremiats, que tothom sempre ha entès que la suma de tots, el fet de treballar tots junts, ens ha ajudat a arribar fins aquí i a transformar una mica tot el món turístic en el que avui estem vivint.
0: I en quin punt diries que es troba ara el gremi d'hotelers?
1: Bé, doncs estem en un punt en el que, per descomptat, no deixem de mirar enrere per veure tota la feina feta i tenim per davant molts reptes, alguns més fàcils i altres més complicats, però en el que tenim molt clar que hem de seguir treballant junts, mirar el futur amb molta il·lusió, però també amb moltes ganes de treballar i canviar totes aquelles coses que som conscients de que no acaben de funcionar bé.
0: Com per exemple?
1: Doncs bueno, com per exemple els temes de sostenibilitat, hi hem treballat molt, hem evolucionat molt i hem de treballar més. El tema de les afectacions del turisme en els residents, sabem que això en moltes ocasions s'origina en molèsties, hem de treballar per minimitzar-ho, s'ha de treballar tots conjuntament, com ja venim fent des de fa temps, i molts, molts, molts altres exemples que ara podríem posar, que ja dic, si algú sempre, jo crec que hem de ser, són realistes, valorar les coses bones i seguir-les millorant, però valorar aquelles que no acaben de funcionar per també millorar-les.
0: I quants agremiats hi ha ara mateix?
1: 103 en aquests moments.
0: Enric, en un acte aquesta setmana, Pimec Turisme deia que Catalunya ha tancat l'estiu amb rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de pernoctacions. Ha estat la mateixa línia que Lloret o com ha estat a Lloret?
1: Sí, més o menys. No tenim les dades perquè nosaltres moltes vegades no considerem que haguem tancat la temporada ni molt menys. Nosaltres per tota la feina que fa molts anys que s'està fent conjuntament amb Lloret Turisme, hem aconseguit, dintre de tot, desestacionalitzar força i tenir temporades molt llargues i forces d'establiments que inclús que no tanquin amb tot l'any, amb la qual les valoracions globals amb totes les dades acostumem a fer-les un cop acaba l'any. Dit això, les dades que fins ara tenim sobre la taula són positives, sempre a nivell general. Després hi ha casos que han anat una mica millor i casos que han anat una mica pitjor per als seus tipus de mercats, per al seu enfoc, per al seu emplaçament de l'establiment o per al seu perfil de client. Però en el seu global jo crec que és una temporada positiva, però que, com sempre, hem de seguir treballant per mirar tot allò que podem millorar.
0: De fet, com dius, encara hi ha temporada per davant a Lloret i precisament tenim un octubre, no sé si podem dir que es presenta bé pel fet que ara tenim aquí a les portes un cap de setmana llarg amb la celebració, entre cometes, del Dia de la Hispanitat, i després també aviat arribarà la Castanyada i Halloween, que també doncs, últimament està agafant molta força. Com es presenta?
1: Bé, la veritat és que tenim un octubre, hem tingut un setembre que s'ha presentat molt i molt bé, tenim un octubre que també es presenta molt bé, a part del que has comentat, amb diverses operatives internacionals que ja són recurrents dels últims anys, i fins a mitjans de novembre, doncs, la veritat és que tenim unes previsions d'ocupació força bones i que esperem, ja dic, poder seguir treballant, organitzant a vegades esdeveniments o sapiguem trobar aquells nínxols de mercat per poder sempre allargar com més millor la temporada.
0: Doncs esperem que sigui així. Tornant a la celebració d'aquesta tarda, què és el que es farà a les instal·lacions de l'Evenia?
1: Bé, principalment, com no pot ser d'una altra manera, es farà un reconeixement a tots els presidents que hi han hagut en el llarg de la història del gremi. Si em permeteu, voldria nombrar els que hi han hagut abans que jo, que un és el fundador, que va ser el senyor Salvador Tallada Gené. L'altre, el que el va perseguir, va ser el senyor Josep Maria Palacini, cònsul, va seguir per Luis Rigat Tortorici, després va arribar el nostre estimat Santiago Ontañón Castillo, va seguir la nostra presidenta emblemàtica, Ana Maria Gallart i Torres, i després ja vaig seguir jo, però per descomptat se'ls hi farà un homenatge a tots ells per haver encapçalat aquest lideratge conjuntament, com no pot ser d'una altra manera, com he dit, amb totes les seves juntes i els seus treballadors, perquè els presidents sols no podem fer mai les coses. I es farà un homenatge també així mateix a tots els agremiats, perquè sense ells el gremi no tindria sentit de ser, i es farà una celebració com d'aniversari, doncs, tancant l'acte amb un pastís que el puguem disfrutar tots.
0: I Enric, d'aquests 50 anys, tu déu-n'hi-do, no? Quants anys fa ja que ets el president?
1: Algun caldre.
0: No ho vols
1: 24 per
0: seguir. Clar, és que gairebé sí. La meitat, déu-n'hi-do. Doncs esperem que vagi molt bé la celebració, malgrat aquest imprevist per culpa de la meteorologia. Per molts anys, el gremi d'hostaleria i a tots els seus agremiats i totes les persones que n'han format part en algun moment, i Enric Dotres, com sempre, ha estat un plaer. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que el dia avui no ens faci mal a Lloret de Mar.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Tres minuts sumen de 9:15 del matí i és moment de fixar-nos en aquesta meteorologia que ha obligat a fer aquest canvi del gremi d'hostaleria i com serà la jornada. De moment tenim tranquil·litat, alguna clariana, i sembla que la cosa es pot complicar, no, Xavi? Molt bon dia.
3: Bon dia. Avui la notícia serà la clara baixada de les temperatures, contundent refrescada, amb un ambient sobtadament més fresc o de suavitat moderada al centre del dia, una màxima que amb prou feines arribarà als 22 graus i la mínima es pot registrar a últimes hores. Tot plegat és fruit de l'entrada amb força de la tramuntana del vent del nord a la zona de l'Empordà i que farà que la situació marítima també estigui alterada a tota la costa. I a més d'aquesta baixada del termòmetre, avui, un dia més, pendents del cel, inestabilitat acusada, més fins i tot que no pas ahir, en aquesta zona precisament del nord-est del país, i per tant aquí a la selva marítima, jornada marcada per la presència de nuvolades i en qualsevol moment del dia poden aparèixer xàfecs, ruixats, algunes tempestes de caràcter irregular, més probables de cara a la tarda, però durant el matí també es pot escapar algun ruixat. Tot plegat molt irregular, haurem d'anar seguint la situació, pendents del cel, per aigua a prop, per aquests xàfecs que poden aparèixer en pràcticament qualsevol moment. Insistim, sobretot a partir de la tarda, els més probables. Poden ser intensos, i de fet el Meteocat ha activat l'alerta per pluja intensa aquí a la selva i intensitats de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Però serà la traga final, perquè a partir de divendres la calma i el sol s'imposaran i, per tant, ens esperen jornades per aprofitar. Divendres, el cap de setmana, també l'inici de la setmana vinent i, per tant, posarem punt final a aquesta tongada, a aquesta ratxa d'inestabilitat i de pluges que hem tingut els últims dies. Això sí, les temperatures quedaran tocades tant de dia com de nit, amb valors per sota fins i tot del que tocaria en aquesta època de l'any i ambient de plena tardor i fredor fins i tot durant les nits i a primeres hores del matí.
0: Doncs gràcies, Xavi, ens abrigarem i sobretot, si heu de sortir de casa avui, agafeu el paraigües perquè, tot i que ara ens hem despertat amb un dia força tranquil, la cosa s'està enfosquint i, a més, hi ha una tempesta a mar que està començant a entrar per la costa a l'alçada, precisament, de Lloret i Blanes i, per tant, segurament d'aquí a poca estona plourà amb intensitat perquè és una tempesta que ve amb força, sembla. En tot cas, ara mateix, la temperatura que ens marca el termòmetre és de 17 graus i la humitat la tenim al 87%.

0: I del temps a l'actualitat, el que fem és posar-nos al dia fixant-nos primer en les portades, Josep.
1: Doncs ràpidament fem un cop d'ull a les notícies, titulars més rellevants de la jornada. Diari de Girona, mor Mari Carmen, la dona que es va convertir en el símbol de la crisi de l'habitatge. Més de 7.000 gironins superen de cataractes durant el 2025. I també és notícia que Sílvia Pérez Cruz s'emporta la mosca de Sant Narcís del Col·legi de Periodistes. Ullastret, el municipi amb la renda mitjana més alta. És la notícia que encapçala la portada del Diari de Girona, on també hi trobem la notícia que una pluja torrencial deixa 50 litres de cop i inunda carrers de Cadaqués i de Llançà. Diari Ara, caos a Rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, és la notícia principal de portada. A El Mundo, Viedma aportarà proves i dades contra les clavegueres del PSOE i l'esquerra converteix la mort de Mari Carmen en icona electoral. A El País, també, a la mateixa línia. Mari Carmen mor desnonada i la vaga general serà en vigílies de la campanya electoral. A La Razón, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el Partit Popular, Vox i Junts, segons les enquestes. A La Vanguardia, els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya i mor Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. A El Periódico, caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies, amb la pregunta a primera plana per què no han avisat. I també es fa ressò de la mort de Mari Carmen amb la notícia que estem comentant a la resta de premsa escrita. L'ABC destaca l'amic de Sánchez gasta 2,4 milions en esdeveniments, càterings i dijòqueis. I en fotografia il·lustrativa, Luco confirma l'intent de les clavegueres del PSOE d'eliminar a la jutge del germà del president.
0: Això veiem a les portades, als portals digitals, també en la mateixa línia, la mort de Mari Carmen és notícia destacada. En el cas de la CN destaca que la dona desnonada a Madrid va tornar a encendre el moviment per l'habitatge. En el cas del 3CAT també parlen d'un símbol de la lluita per l'habitatge i contra els desnonaments. També es fa ressò el 3CAT que el decret d'habitatge més ampli entra en vigor avui i ha aturat el desnonament d'un bloc de Barcelona. En aquest cas la CN matisa que és al carrer Llenguadoc. En plana política, l'Agència Catalana diu que Més Madrid proposa que Colau lideri una candidatura coral i confederal pel 29N des de Barcelona i la notícia de la plana cultural és per Oques Grasses, que converteix l'Estadi Olímpic en una gran festa amb un espectacle carregat d'energia i emoció. El 3CAT, en clau esportiva, el que destaca avui és que ja s'han publicat els horaris de la primera ronda de la Copa del Rei. Les eliminatòries es disputaran del dimarts 27 d'octubre al dijous 29 i podeu consultar al 3CAT els horaris dels equips catalans.

0: minuts per 9:45 del matí i el que fem aquí al Bon Dia Bon Hora és seguir ara fixant-nos en l'agenda del cap de setmana i en un espectacle que podrem veure aquest diumenge al teatre. Els Ja cobrarem tornant a l'escenari amb l'obra Val més riure que ploure.
1: L'espectacle es podrà veure a les 6 de la tarda al Teatre de Lloret i les entrades són gratuïtes, però cal descarregar la invitació prèviament. En parlem amb un dels actors, Bartomeu Comas. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Digue'ns, de què va Val més riure que ploure?
2: Bé, jo crec que això és secret del sumari, no? Perquè si es diu de què va, ja la gent ja no vindrà. És una obra molt divertida, com totes les del Ja cobrarem. Comença d'una manera i no saps com... Bueno, el públic no preveu com pot acabar allò. I li van donant voltes, s'ha de comptar que són 24 personatges que entren, surten, hi ha una mica de més llargs, una mica de més curts, i és... Bueno, nosaltres, els que ja fa anys que actuem amb el grup Ja cobrarem, en els nous els diem, no sabeu on us heu ficat.
1: Entenem que, com cada any, és una obra de creació pròpia.
2: Exactament, el Quim Córdoba ho escriu, ho dirigeix i ho fa tot.
1: I els assajos, com funcionen?
2: Bueno, tots em penso que no hem coincidit mai. Jo sóc el primer que, com que actualment estic més fora de Lloret que Lloret, hi ha dies que no hi puc ser-hi, faig el possible per ser-hi, però jo crec que aquesta setmana... Ahir no hi érem tots, ahir vaig comptar que en faltaven 5.
1: Déu-n'hi-do.
2: Avui no sé quants en faltaran, el diumenge a les 4 de la tarda tenim l'ensaig general en l'escenari amb música, llums i tot, i no sé què. Com sempre anirà bé.
1: Quina durada preveus que tingui l'obra?
2: Una hora, sobre una hora, hora i quart, depèn de lo que allarguem, de lo que ens encallem i de lo que repetim, no sé.
1: Fa molt temps que esteu assajant, però?
2: Bueno, no, un mes.
1: Un mes?
2: Un mes, sí. Vam començar pel... ara estem a setembre, no? Estem a l'octubre ja. Vam començar a principis de setembre.
1: Digue'ns, com animaries a la gent a venir?
2: Bueno, la gent ja està molt mentalitzada a venir perquè avui he anat a buscar entrades per un col·lega meu de Santa Susana i resulta que ja l'he hagut d'agafar la fila 12. O sigui que està bastant ple.
1: No ens pots dir ni un bocí de l'argument de l'obra?
2: Bueno, l'argument va sobre la inauguració del geriàtric que s'està construint, o ja està construït, allà a Can Buc, al Molí, allà on havia viscut ja jo una pila d'anys, i crec que va sobre la inauguració d'aquest geriàtric. Però, esclar, hi intervenen persones que no tenen res a veure amb el geriàtric i aquí és allà on s'arma el pitote.
1: Almenys ja sabem per on van els trets, almenys.
2: Sabem el començament, lo de mig ho sabem, ara com acabarà no ho sé, perquè el Quim Córdoba és imprevisible, i Quim, hola, una abraçada, ja ho saps que jo t'ho dic sempre, que a l'última hora te pot afegir algun gag, algun diàleg, i a correguita te l'has de prendre. I això ja, a la meva mentalitat, ja no... El meu disco duro ja està ratllado.
1: Us acompanya una setmana que no ha parat de ploure, i per això el títol encara té més rellevància,
2: això,
1: no?
2: Això jo crec que va ser per emolició, que més val riure que ploure, i també el ploure també hi té un gag dintre l'obra.
1: Molt bé. Doncs amb el títol tan...

0: Seguim ara en plan esportiu aquí al Bon Dia, Bona Hora, 8:45 i ens fixem en el Lloret Esportiu Futbol Sala, que ha recuperat aquesta temporada el seu equip sènior. Després de diversos anys sense comptar amb un primer equip, l'entitat ha tornat a engegar el projecte i aquest cap de setmana ja ha iniciat la competició oficial.
1: Aquest nou sènior competeix en la primera divisió catalana i aquest passat cap de setmana ha començat la fase prèvia del campionat. Malauradament, l'equip va encaixar una derrota per 7-2 a la pista del futsal Riudarenes i la pròxima jornada buscarà el primer triomf en el partit que jugarà a casa davant del Guíxol Futsal.
0: A banda de l'equip sènior, l'equip també ha inscrit aquest curs fins a 8 equips en lligues federades amb un juvenil, un cadet, dos infantils, un alevi, dos benjamins i un prebenjamí. Saludem a Marc Gascons, director esportiu del Lloret Esportiu Futbol Sala. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
0: Parlem primer de l'equip sènior. Per què heu decidit recuperar-lo després de diversos anys sense tenir-ne?
2: Doncs mira, la idea la van tindre els mateixos jugadors. Ens van vindre...
3: Van voler fer una reunió i, bueno, després de tindre mantenir diverses reunions, vam decidir de tirar-ho endavant perquè ens semblaven que eren nois que ja havien estat en el club, no? I que és una il·lusió que també tenia el club, no? I doncs vam veure la possibilitat i mira, al final ho hem aconseguit.
0: I com és aquest equip? Com es presenta la temporada? Quins seran els objectius? I això, com veieu també l'equip que s'ha format?
2: Sí, mira, són jugadors que ja havien estat molts en el nostre club. I res, nosaltres al no tindre prèviament sènior hem de començar la primera catalana i bueno, es presenta, són jugadors que pràcticament tots han jugat sempre a futbol sala i bueno, tenim il·lusió amb l'equip, veiem que formen un bon grup, que en els entrenaments es diverteixen i bueno, tenim esperances de que puguin fer una bona temporada i qui sap, pues, pujar de categoria.
0: Això t'ho volia preguntar, perquè deies que com que comenceu com de zero, l'objectiu seria pujar o seria una més a més si ho aconseguiu?
2: És un més a més. Nosaltres no mai hem mirat resultats a cap equip base i tampoc ho farem amb el sènior. Això és la il·lusió que hi posin ells i si s'aconsegueix, benvingut sigui.
0: De moment, malauradament, la primera jornada va començar amb una derrota contundent. Com vas veure tot i així a l'equip?
2: Bueno, s'ha notat que porten molt pocs entrenaments junts perquè jugaven a diferents equips i bueno, no han pogut entrenar perquè fins fa no gaires dies pues no s'ha pogut conformar tot l'equip complet, no? També per poder combinar el treball i la feina i els entrenaments, pues, han pogut entrenar 2 setmanetes pràcticament i això es va notar.
0: Doncs esperem que cada vegada vagin agafant més cohesió i que cada vegada vagi millor la Lliga. En tot cas, n'anirem fent seguiment des de la ràdio. Molta sort també per la propera jornada. I volíem parlar, Marc, també del conjunt del club, perquè teniu 8 equips inscrits en lligues federades de base. Parla'ns una mica quina és la situació aquesta temporada.
2: Doncs sí, el nostre club és un club de base, és on posem tots els nostres esforços i estem contentíssims de l'acollida que hem tingut perquè hem augmentat un altre cop per tercer any seguit el número de jugadors i bueno, tots estan jugant entre primera i segona catalana, que són les 2 categories que hi ha a la base i estem molt il·lusionats amb la feina dels entrenadors, que és genial, molt contents i bueno, també tenim el club en el club la iniciació, que és la base de tot, és on comença tot i poder anar completant els equips.
0: I teniu inscripcions obertes encara? Si algun... teniu només equips masculins, no? O també n'hi ha algun de femení?
2: Sí, femení aquest any no l'hem pogut fer perquè van marxar altres equips o van deixar de jugar, no? I amb el tema inscripcions, en algun equip encara podria quedar alguna plaça, però estan bastant complets.
0: En tot cas, si algú vol més informació, com pot contactar?

0: contactar amb vosaltres?
1: Pues en l'Instagram, en el Facebook del club, o el telèfon de coordinació o del meu.
0: Doncs queda dit, Marc Gascons, com a director esportiu del Lloret Esportiu Futbol Sala, moltes gràcies per explicar-nos una mica com es presenta la temporada pel vostre club i desitjar-vos tota la sort per la Lliga.
1: Moltes gràcies, i agraïts a vosaltres.
2: Bon dia, bona hora.
0: 10 minuts i arribem a les 9 i seguim en plana esportiva per parlar ara d'un nom propi, el de Nico Pacha. Participa aquest cap de setmana al Campionat de Catalunya de Doma Clàssica.
3: La prova es disputarà a Girona i al Genet de Lloret de Mar i participarà amb moltes ganes, tot i que té la vista fixada en la competició de la setmana que ve a Múrcia, on podria aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món.
0: Avui ens visita aquí als estudis de la ràdio Nico Pacha. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Nico, primer de tot, explica'ns una mica quina competició tens per davant aquest cap de setmana, que és una competició important, Campionat de Catalunya, que és el que... Com es presenta per tu?
4: Doncs es presenta una competició molt emotiva. A més, és una competició de 4 a 5 dies, que estarem allà a Girona, al Cava, i espero que em surti molt bé i tinc moltes ganes d'anar-hi.
0: Perquè volem saber també... Clar, tu et dediques a la doma clàssica. Què és això? Què vol dir exactament? Pels que no coneixem gaire aquest món de la hípica?
4: Vale, doma clàssica és... Hi ha uns jutges i tu has de fer com una coreografia seguint unes pautes que et demanen els jutges en cada prova. Vale? I aquests jutges et jutgen amb la qüestió de la prova. O sigui, la coreografia et posa una nota perquè tu puguis anar classificant-te com a campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, el campionat del món dels cavalls espanyols i tot això.
0: Val, i aquesta coreografia la crees tu, la crea el teu entrenador, com ho feu?
4: Depèn del nivell. Per exemple, els nivells més baixos la creen els jutges. Després, el nivell més alt també els creen els jutges, però després, l'últim dia de competició, fas una cur, que és una coreografia que crees tu amb música personalitzada, que et posen les pautes que han de ser sí o sí, però tu la crees al teu estil, a la personalització del teu cavall, i t'ajuda el teu entrenador.
0: D'acord, clar, llavors entenc que això és té un valor afegit per tu, és més atractiu el fet de crear la coreografia amb el teu entrenador, o t'agrada més que els jutges et diguin s'ha de fer això i anar cap a barraca?
4: A mi m'agrada més la cura, que encara no he pogut provar-la, però n'he vist moltes i m'agrada molt més.
0: Ah, encara no has arribat no. D'acord.
4: Perquè és un nivell molt alt i molt exigent i todavía no tinc l'edat mínima per anar a aquell nivell.
0: Val, però t'agradaria, eh? És
4: sí.
0: Una cosa que... I, clar, com comences en aquest món de la hípica? Per què el món dels cavalls?
4: Jo vaig començar gràcies al meu pare i al meu avi, que em van ficar dintre d'aquest món. A casa teníem uns cavalls i quan el cap de setmana, quan arribava, jo anava cap al camp i muntaven els cavalls. Després vaig anar a una hípica tordera, que era per practicar i millorar. I després, com em va agradar, em vaig dedicar més al món de la competició i vaig anar a Vidreres. Des d'allò em vaig tornar a Girona i ahir vaig començar el rendiment alt de la competició.
0: I per què la doma clàssica? Entenc que hi ha diferents disciplines dins del món de la hípica, no? Per què et vas decantar per aquesta?
4: Em vaig decantar aquesta perquè em va captar més l'atenció, i a més perquè els meus pares m'ho van ensenyar des de sempre.
0: I què és el que t'agrada? Com et sents quan estàs a sobre el cavall i per què t'agrada tant?
4: M'agrada la connexió entre el meu cavall i, a més, disfrutar, i que no estic pensant en res, només en el que estic fent. Deixo tots els estudis darrere i totes les coses dolentes que passen en tot el dia.
0: És sempre el mateix cavall?
4: Sí, de moment sí.
0: I com es diu?
4: El meu es diu Obama.
0: Obama. I la connexió va més enllà del que és la competició, diguéssim, suposo,
4: sí.
0: No? Perquè al final tu competeixes amb el cavall, però no és com un stick d'hoquei o com una pilota de futbol, sinó que és un ésser viu.
4: Porto des dels 5 anys amb el meu cavall i ara té 10. O sigui,
0: clar.
4: Ja 5 anys de vincul amb ell ja és molt per mi.
0: Doncs és una relació molt maca, molt especial, i també depèn de com... És a dir, El cavall a vegades està millor, a vegades està pitjor, també influeix a l'hora de competir o sol ser una cosa bastant quadriculada?
4: Sí, correcte, el cavall també té estímuls, sensacions, alguna cosa ni li va agradar i s'espanta o s'enfada i fa una cosa que tu no vols. És depèn, el cap del cavall és molt diferent d'un humà i té estímuls diferents. Per exemple, tu vols que faci una cosa i potser la fa, però d'una manera diferent. Saps?
0: Sí, sí, sí. Llavors, clar, a l'hora de competir això tu... Clar, suposo que ja estàs molt acostumat, no? Però és un hàndicap que com l'afrontes?
4: Sí, haig de pensar en totes les coses que poden passar i mirar el que passa al voltant, també, per veure els estímuls i prevenir el que podria fer i millorar-ho en aquell moment.
0: Quins diries que són els teus punts forts sobre el cavall?
4: Teus
0: i de l'Obama.
4: Ah, vale, sí. Jo crec que del meu cavall seria el trot i el trot llarg, i meu seria l'assient i que m'atreveixo a fer moltes coses, o sigui, que no li tinc por a que s'espanti o alguna cosa d'aquestes.
0: Després del Campionat de Catalunya tens una cita important, explica'ns-ho.
4: Sí, després del Campionat de Catalunya entreno el dilluns i el dimarts i el dimecres me'n vaig a Múrcia. Després de Múrcia em vaig a Almeria a un altre concurs que els dos puntuen per la Copa ANCE.
0: I què vol dir això?
4: La Copa ANCE significa els punts per anar al Campionat del Món dels cavalls espanyols.
0: I això seria... Uau, no? Suposo que impressiona, sí, una mica, almenys quan ho expliques.
4: Sí, això sí, és com el màxim èxit d'un cavall espanyol, arribar fins allà i quedar amb la medalla d'or.
0: Creus que passarà? Ets optimista? Hi ha bones sensacions?
4: Jo crec que sí, jo crec que entraré i podria fer-ho molt bé en aquell concurs.
0: Sí, creus que competiràs al Mundial, eh?
4: Jo penso que sí, la veritat, però tot pot passar.
0: En tot cas, et desitgem tota la sort del món. Esperem que vagi molt i molt bé. Tu tens referents en aquest món?
4: Sí, a mi m'agrada molt Beatriz Ferrer Salat i Juan Matute Guimón, que són dos ginets professionals que m'agraden molt com munten, i a vegades els veig i m'agraden com ho fan i a vegades ho aplico a les meves classes.
0: El teu objectiu seria... arribar al món professional?
4: Sí, la veritat, i arribar a fer unes olimpiades.
0: Val, i això a quin termini creus que pot arribar? Quants anys creus que poden passar per arribar-hi?
4: No
0: sé. Ara en tens 14?
4: Sí, jo crec que tindrien que passar bastants anys amb la preparació, crear un bon equip, tenir experiència, anar a concursos internacionals i anar aprofitant aquest temps per dedicar-me més i anar a aprendre més, també.
0: Creus que és fàcil, però...
4: Jo crec que no, perquè és constància i dedicació sempre, perquè tu no ho aconsegueixes del dia a la nit. O sigui, has d'estar sempre constant i has d'anar cada dia i no es aconsegueix fàcilment.
0: Doncs, Nico, com deia, moltíssima sort. Vols estudiar alguna cosa? Saps què vols estudiar? O et dedicaràs íntegrament quan acabis els estudis obligats? Ara quin curs estàs fent?
4: Tercer d'ESO.
0: Quan acabis els estudis obligatoris, saps quin camí vols seguir?
4: A mi m'agradaria estudiar batxillerat i a la universitat, però també intercalar-ho per fer un model de cavalls. Mm-hmm. Per tenir un certificat tècnic per si algun dia vull ser professor de cavalls, que pugui fer aquella cosa, o si no, em serveix això dels cavalls, tenir una altra carrera per aprofitar.
0: Doncs molta sort, que segueixis amb aquesta constància i aquest bon treball, i anirem parlant aquí a la ràdio per veure una mica la teva evolució.
4: Moltes gràcies.

0: 9, abans d'acabar, deixeu-me dir-vos que la protectora d'animals de Palafolls ha patit molts desperfectes per les fortes pluges dels últims dies, ho han perdut pràcticament tot, i des de Lloret, la PASC, que és l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, recull donacions per ajudar-los. El més necessari són llaunes de menjar per gossos, mantes i productes de neteja, tot i que recolliran qualsevol material que pugui ser útil. Ho faran al Bonària de l'Avinguda de Vidreres, per tant, tothom que vulgui fer alguna aportació pot fer-ho allà, i la PASC ho per arribar a la protectora d'animals de Palafolls. Arribem al final del Bon Dia, Bona Hora. Temps per donar-vos les gràcies per ser-hi un dia més. Sobretot, si heu de sortir, agafeu el paraigües perquè encara no plou, però aviat ho farà aquí a Lloret. O, no sé, plou, Josep? Sí que plou, eh? Comença a ploure suau, però es preveu un dia plujós fort. Tornem demà a les 8 en punt. Gràcies per ser-hi, que vagi bé.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. L'11 de novembre és la data escollida pels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el Sindicat de Llogateres per fer la vaga general. La convocatòria es farà a tot l'Estat per reivindicar el dret a l'habitatge i uns salaris dignes per poder pagar-lo. Els sindicats ja van anunciar que treballarien per convocar una vaga general després que el Congrés dels Diputats rebutgés els decrets llei d'habitatge divendres passat. L'aturada general de 24 hores interpel·la les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i les organitzacions empresarials, que han d'assumir que els salaris han de garantir l'accés a un bé bàsic com és l'habitatge. Segons publica la UGT, les propostes sindicals s'emmarcaven en la proposta pel 6è acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva, que incluïa increments salarials d'entre el 4 i el 7%, clàusules de revisió salarial i clàusules per facilitar l'accés a l'habitatge, així com la proposta sindical unitària impulsada per ambdós sindicats que recull un decàleg pel dret a l'habitatge, que reclama un pacte social i polític, un parc públic d'habitatge protegit i permanent, la limitació del preu dels lloguers i l'aplicació efectiva de la llei pel dret a l'habitatge a tots els territoris. La UGT i Comissions Obreres fan una crida a les persones treballadores a sumar-se a aquesta campanya, als centres de treball i als carrers i a secundar la vaga general.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia...

Oncologia i Fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La protectora d'animals de Palafolls ha patit molts desperfectes per les fortes pluges dels últims dies i ho han perdut pràcticament tot. Per això demanen ajuda a la ciutadania. Des de Lloret, la PASC, que és l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, recull donacions per ajudar-los. El més necessari són llaunes de menjar per gossos, mantes i productes de neteja, tot i que recolliran qualsevol material que pugui ser útil. El punt de recollida, tal com explica Fina Serra, de la PASC, és el supermercat Bonària de l'Avinguda de Vidreres.
4: L'Associació Protectora d'Animals de Lloret de Mar, APAX, us demana la vostra ajuda. Necessitem aconseguir mantes, llaunetes de menjar, bosses d'escombraria, escombres i altres materials. A causa de les tempestes que hi ha hagut, se'ls ha malmès molt material i ara necessiten la vostra ajuda. Podeu passar pel Bonària de l'Avinguda de Vidreres, comprar el que pugueu i deixar-ho allà. Nosaltres ho passarem a recollir i portarem directament a la protectora de Palafolls. Moltes gràcies per la vostra ajuda.
3: Des de la PASC recorden que qualsevol aportació, per petita que sigui, serà de gran ajuda. A l'espera de poder tornar a la normalitat, els gossos i gats de la protectora s'han distribuït en zones més altes o en cases d'acollida.
2: La previsió del temps.
3: La pluja i el descens de temperatures són protagonistes aquest dijous. Ens ho explica la seva crònica en Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Avui la notícia serà la clara baixada de les temperatures, contundent refrescada, amb un ambient sobtadament més fresc o de suavitat moderada al centre del dia, una màxima que amb prou feines arribarà als 22 graus i la mínima es pot registrar a últimes hores. Tot plegat és fruit de l'entrada amb força de la tramuntana del vent del nord a la zona de l'Empordà i que farà que la situació marítima també estigui alterada a tota la costa. I a més d'aquesta baixada del termòmetre, avui, dia més, pendents del cel, inestabilitat acusada, més fins i tot que no pas ahir, en aquesta zona precisament del nord-est del país, i per tant aquí a la selva marítima, jornada marcada per la presència de nuvolades i en qualsevol moment del dia poden aparèixer xàfecs, ruixats, algunes tempestes de caràcter irregular, més probables de cara a la tarda, però durant el matí també es pot escapar algun ruixat. Tot plegat molt irregular. Per tant, haurem d'anar seguint la situació pendents del cel per aigua a prop per aquests xàfecs que poden aparèixer en pràcticament qualsevol moment. Insistim, sobretot a partir de la tarda, els més probables. Poden ser intensos i, de fet, el Meteocat ha activat l'alerta per pluja intensa aquí a la selva i intensitats de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Però serà la traga final perquè a partir de divendres la calma i el sol s'imposaran i, per tant, ens esperen jornades per aprofitar. Divendres, el cap de setmana, també l'inici de la setmana vinent i, per tant, posarem punt final a aquesta tongada, a aquesta ratxa d'inestabilitat i de pluges que hem tingut els últims dies. Això sí, les temperatures quedaran tocades tant de dia com de nit, amb valors per sota fins i tot del que tocaria en aquesta època de l'any i ambient de plena tardor i fredor fins i tot durant les nits i a primeres hores del matí.
3: Moltes gràcies, Xavi, per aquesta informació. Ara mateix aquí a Lloret el termòmetre està fixat en els 19 graus.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
2: però l'alarma segueix sonant.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. Arrenca la segona fase de millora del parc del Turó de Can Buc. La idea és incorporar nous jocs infantils i espais de lleure per a les famílies. L'Ajuntament ha fet recentment la primera reunió tècnica amb les empreses encarregades del projecte i l'Associació de Veïns del Rieral per començar els treballs. La regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerí, que ha donat detalls de com seran les zones infantils que estaran diferenciades i adaptades per edats.
5: Una àrea de joc pels més petits de la casa, entre els 2 i 6 anys. Hauran patit rocòdroms, punts d'equilibri, molts elements perquè ells puguin desenvolupar el seu joc motriu, però tornaria en un entorn molt natural, molt xulo. I després tindrem a la part més alta del turó l'àrea de jocs pels més grans, entre 6 anys i 13, que serà doncs, molt adaptada a lo que és el turó, amb unes cabanes, amb unes torres, tot de fusta robina.
4: Al turó de Can Buc també hi haurà una tercera àrea on gaudir de la natura i la tranquil·litat. A més, es plantarà nou arbrat i es col·locarà mobiliari com bancs, taules de pícnic, papereres i fonts. L'objectiu és que sigui un refugi climàtic amb zones d'ombra. La primera fase va consistir en adequar els camins i els accessos a banda de millorar aspectes com la il·luminació. Després de crear un espai per famílies, el projecte seguirà amb una última fase per naturalitzar la bassa que hi ha a dalt del turó. Un projecte que vol convertir la bassa en un espai d'educació ambiental a l'aire lliure que l'Ajuntament posarà a disposició de les escoles lloretenques i dels municipis veïns.
5: La masia de Turó de Can Buc hi tenia ja, no, allà construïda ja una piscina que la volem aprofitar per reconstruir-la i fer com una bassa natural amb un filtre, doncs això, natural i que sigui doncs, un entorn per poder estudiar una miqueta la biosfera, que puguin estudiar la flora i la fauna autòctona d'aquí, del propi turó.
4: L'Ajuntament està buscant finançament per tal de tirar endavant aquesta tercera fase. Tot i així, la regidora de Parcs i Jardins ha assegurat que l'Ajuntament aposta per la zona i té la intenció de posar-ho en marxa amb fons propis si no aconsegueix la subvenció.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

parla, escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Nico Pacha participa aquest cap de setmana al Campionat de Catalunya de Doma Clàssica. El genet de Lloret de Mar hi participarà amb moltes ganes, tot i que té la vista fixada en la competició de la setmana que ve a Múrcia, on podria aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món. Pel que fa al Campionat de Catalunya, que es disputarà a Girona, assegura que serà una prova molt emotiva i que li permetrà veure genets de molt de nivell.
4: El Campionat de Catalunya es presenta molt emotivament. Tinc moltes ganes d'anar-hi ja. I crec que m'ho passaré molt bé perquè estaré amb molta gent que conec i veuré a genets molt professionals i m'agrada molt perquè m'agrada veure'ls i em puja l'autoestima.
3: En Nico munta cavall des de ben petit, ja que el seu pare i el seu avi el van iniciar en aquest món. De seguida li va agradar molt i es va anar professionalitzant. Des que va començar, ha entrenat a les hípiques de Tordera, Vidreres i actualment a Girona.
4: Jo vaig començar gràcies al meu pare i al meu avi que em van ficar dintre d'aquest món. A casa teníem uns cavalls i quan al cap de setmana, quan arribava, jo anava cap al camp i muntaven els cavalls. Després vaig anar a una hípica Tordera, que era per practicar i millorar. I després, com em va agradar, em vaig dedicar més al món de la competició i vaig anar a Vidreres. Des d'allò em vaig tornar a Girona i ahir vaig començar el rendiment alt de la competició.
3: El que més li agrada d'aquest esport és el vincle que té amb el cavall, que es diu Obama, i també les coreografies que creen amb la música. A més, quan munta s'oblida de totes les preocupacions.
4: M'agrada la connexió entre el meu cavall i, a més, disfrutar i que no estic pensant en res, només en el que estic fent. Deixo tots els estudis darrere i totes les coses dolentes que passen en tot el dia. El meu es diu Obama. Porto des dels 5 anys amb el meu cavall i ara té 10. 5 anys de vincle amb ell ja és molt per mi.
3: El Campionat de Catalunya es disputarà aquest cap de setmana i, com diem, la setmana que ve viatjarà a Múrcia per intentar aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu per, hi trobareu les ultes en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 4.

0: 6 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
1: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical de la Ràdio de Mar.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El Lloret Esportiu Futbol Sala ha recuperat aquesta temporada el seu equip sènior després de diversos anys sense comptar amb un primer equip. El projecte ha nascut a iniciativa dels mateixos jugadors, molts dels quals ja havien format part de l'entitat i aquest cap de setmana han debutat oficialment a la Primera Divisió Catalana. El director esportiu del club, Marc Escons, explica que van ser els mateixos jugadors els que van plantejar la possibilitat de recuperar el sènior.
5: La idea la van tindre els mateixos jugadors.
6: Van voler fer una reunió i, bueno, després de tindre mantenir diverses reunions, vam decidir de tirar-ho endavant perquè ens semblaven que eren nois que ja havien estat en el club, no? I que és una il·lusió que també tenia el club, no? I doncs vam veure la possibilitat i, mira, al final ho hem aconseguit.
4: El debut, però, no va ser positiu pel que fa al resultat. El Lloret Esportiu Futbol Sala va perdre per 7-2 a la pista del futsal Riudarenes. Gascons explica que l'equip encara necessita temps per guanyar cohesió, ja que els jugadors provenien de diferents equips i només han pogut entrenar conjuntament durant un parell de setmanes. Malgrat la derrota, el club afronta la temporada amb ambició, però sense marcar-se l'ascens com una obligació. L'objectiu principal és gaudir de la competició i, si arriba la possibilitat de pujar de categoria, aprofitar-la.
5: Tenim il·lusió amb l'equip. Veiem que formen un bon grup, que en els entrenaments es diverteixen, i bueno, tenim esperances de que puguin fer una bona temporada, i qui sap, pues, pujar de categoria. Nosaltres no mai hem mirat resultats a cap equip base, i tampoc ho farem amb el sènior. Això és la il·lusió que hi posin ells, i si s'aconsegueix, benvingut sigui.
4: Més enllà del primer equip, el Lloret Esportiu Futbol Sala manté el seu projecte centrat en el futbol sala de base. Aquesta temporada l'entitat compta amb 8 equips en competicions federades. Un juvenil, un cadet, 2 infantils, un alevi, 2 benjamins i un prebenjamí. El club destaca que per tercer any consecutiu ha augmentat el nombre de jugadors. També manté l'àrea d'iniciació que considera la porta d'entrada al futbol sala. Aquesta temporada, però, el club no ha pogut formar cap equip femení. Algunes categories encara podrien disposar d'alguna plaça, tot i que la majoria dels equips estan pràcticament complets. Les persones interessades poden contactar amb el Lloret Esportiu Futbol Sala a través dels seus perfils a les xarxes socials o dels telèfons de coordinació del club.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Vaya lenta, tres la roba en Donald Trump, no es parienta. Pot casava i això és truc. Votem a punta de pistola. T'estudies del cos com si fossis escola i m'aproven segur.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Del 9 al 11 d'octubre se celebren les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa que vol posar en valor i donar a conèixer tots els elements patrimonials del municipi. A Lloret de Mar es traduirà en portes obertes i visites guiades als equipaments del Museu Obert de Lloret, excepte els jardins de Santa Clotilde, que estan tancats degut a l'episodi de pluges torrencials del cap de setmana. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Imerí, que ha detallat les visites que s'oferiran.
4: El que volem és fer jornades de portes obertes als elements del moll i visites guiades totalment gratuïtes, però això sí, el que demanem és que la gent faci reserva prèvia perquè hem de controlar una miqueta els aforaments, no? Llavors, tenim un calendari de les 10, comença el castell de Sant Joan, a les 11:30 tenim al Museu del Mar també visites guiades, a la 1 tenim el poblat ibèric del Turó Rodó, a les 4 tenim els jardins de Santa Clotilde i a les 6 cementeri modernista i acabem a les 8 de la tarda amb la Casa Museu de Can Font.
3: Totes les activitats són gratuïtes, però les places són limitades i cal reserva prèvia. Es pot fer a través de la pàgina web patrimoni.lloret.cat. Entre els mesos de gener i agost, el moll ha superat els 134.000 visitants, aconseguint més de 500.000 d'euros d'ingressos. Els jardins de Santa Clotilde són l'espai per excel·lència amb gairebé 112.000 usuaris. Les Jornades Europees de Patrimoni són una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea que Catalunya impulsa l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar, és el tema d'enguany que convida a reflexionar sobre les dificultats que afecten el patrimoni cultural i natural i sobre com imaginar-ne el futur.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar celebra aquest dijous el seu 50è aniversari. El sector està convocat aquesta tarda a 5:15 a un acte que inicialment s'havia previst al paratge de Santa Cristina, però que finalment es farà al Palau de Congressos de l'Evenia Olympic Resort per les previsions meteorològiques. El president del Gremi, Enric Dotres, lamenta el canvi d'ubicació, però destaca que s'ha pres per garantir la seguretat dels assistents. El canvi d'espai també posa de manifest la relació directa entre la meteorologia i el sector turístic, ja que les previsions poden condicionar l'activitat dels establiments i l'arribada de visitants. Dotres fa una valoració positiva dels 50 anys d'història del Gremi, una entitat que porta liderant des de fa 24 anys. L'acte d'aquest dijous servirà per homenatjar els presidents que han encapçalat el Gremi al llarg de la seva història i també es farà un reconeixement al conjunt dels agremiats que han contribuït a l'evolució de l'entitat. Actualment compta amb 103 membres.
4: Per exemple, els temes de sostenibilitat, hi hem treballat molt, hem evolucionat molt i hem de treballar més. El tema de les afectacions del turisme en els residents. Sabem que això en moltes ocasions s'origina en molèsties. Hem de treballar per minimitzar-ho. S'ha de treballar tots conjuntament, com ja venim fent des de fa temps. I molts altres exemples que ara podríem posar, que ja dic, si algú sempre, jo crec que hem de ser, són realistes, valorar les coses bones i seguir-les millorant, però valorar aquelles que no acaben de funcionar per també millorar-les.
3: De cara al futur, el president assenyala que el sector té diversos reptes sobre la taula i defensa continuar treballant conjuntament per mantenir els aspectes que funcionen i corregir aquells que es poden millorar.
4: Ho valorem molt positivament, per això també volem i pensem que tot el sector es mereix aquesta celebració que farem avui, perquè al llarg d'aquests 50 anys hi ha hagut un esforç de moltes persones, des dels presidents que m'han precedit a totes les juntes i tots els treballadors que han format part del gremi, però per sobre tot això hi ha tots els agremiats, que tothom sempre ha entès que la suma de tots, el fet de treballar tots junts, ens ha ajudat a arribar fins aquí i a transformar una mica tot el món turístic en el que avui estem vivint.
3: Pel que fa a la temporada turística, el president del Gremi explica que encara no es pot fer una valoració definitiva, ja que Lloret hi ha establiments que mantenen l'activitat durant tot l'any i les dades globals es valoren un cop finalitzat l'exercici. Tot i això, assegura que les dades disponibles fins ara són positives.
4: Les dades que fins ara tenim sobre la taula són positives, sempre a nivell general. Després hi ha casos que han anat una mica millor i casos que han anat una mica pitjor per els seus tipus de mercats, per el seu enfoc, per al seu emplaçament de l'establiment o per al seu perfil de client. Però en el seu global, jo crec que és una temporada positiva, però que, com sempre, hem de seguir treballant per mirar tot allò que podem millorar.
3: També es mostra optimista amb les properes setmanes. Dotres destaca que setembre ha tingut bones xifres i octubre es presenta similar. Les previsions d'ocupació són bones fins a mitjans de novembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La protectora d'animals de Palafolls ha patit molts desperfectes per les fortes pluges dels últims dies i ho han perdut pràcticament tot. Per això demanen ajuda a la ciutadania. Des de Lloret, la PASC, que és l'Associació Protectora d'Animals Sense Casa, recull donacions per ajudar-los. El més necessari són llaunes de menjar per gossos, mantes i productes de neteja, tot i que recolliran qualsevol material que pugui ser útil. El punt de recollida, tal com explica Fina Serra, de la PASC, és el supermercat Bonària de l'Avinguda de Vidreres.
4: L'Associació Protectora d'Animals de Lloret de Mar, APAX, us demana la vostra ajuda. Necessitem aconseguir mantes, llaunetes de menjar, bosses d'escombraria, escombres i altres materials. A causa de les tempestes que hi ha hagut, se'ls ha malmès molt material i ara necessiten la vostra ajuda. Podeu passar pel Bonària de l'Avinguda de Vidreres, comprar el que pugueu i deixar-ho allà. Nosaltres ho passarem a recollir i portarem directament a la protectora de Palafolls. Moltes gràcies per la vostra ajuda.
3: Des de la PASC recorden que qualsevol aportació, per petita que sigui, serà de gran ajuda. A l'espera de poder tornar a la normalitat, els gossos i gats de la protectora s'han distribuït en zones més altes o en cases d'acollida.
2: La previsió del temps.
3: Amb en Xavi Segura, quan vulguis. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui la notícia serà la clara baixada de les temperatures, contundent refrescada, amb un ambient sobtadament més fresc, tot plegat és fruit de l'entrada amb força de la tramuntana del vent del nord a la zona de l'Empordà i que farà que la situació marítima també estigui alterada a tota la costa. I a més d'aquesta baixada del termòmetre, avui, dia més, pendents del cel, inestabilitat acusada, més fins i tot que no pas ahir, en aquesta zona precisament del nord-est del país, i per tant aquí a la selva marítima, jornada marcada per la presència de nuvolades i en qualsevol moment del dia poden aparèixer xàfecs, ruixats, algunes tempestes de caràcter irregular, més probables de cara a la tarda. Tot plegat molt irregular. Per tant, haurem d'anar seguint la situació, pendents del cel, per aigua a prop, per aquests xàfecs que poden aparèixer en pràcticament qualsevol moment. Insistim, sobretot a partir de la tarda, els més probables. Poden ser intensos i, de fet, el Meteocat ha activat l'alerta per pluja intensa aquí a la selva i intensitats de més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Però serà la traga final, perquè a partir de divendres la calma i el sol s'imposaran i, per tant, ens esperen jornades per aprofitar. Divendres, el cap de setmana, també l'inici de la setmana vinent i, per tant, posarem punt final a aquesta tongada, a aquesta ratxa d'inestabilitat i de pluges que hem tingut els últims dies. Això sí, les temperatures quedaran tocades tant de dia com de nit, amb valors per sota fins i tot del que tocaria en aquesta època de l'any i ambient de plena tardor i fredor fins i tot durant les nits i a primeres hores del matí.
3: Moltes gràcies, Xavi. Temperatura de 16 graus tenim a Lloret en aquests moments.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Ei, hola.
4: Hola. Res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Arrenca la segona fase de millora del parc del Turó de Can Buc. La idea és incorporar nous jocs infantils i espais de lleure per les famílies. L'Ajuntament ha fet recentment la primera reunió tècnica amb les empreses encarregades del projecte i l'Associació de Veïns del Rieral per començar els treballs. La regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerich, ha donat detalls de com seran les zones infantils que estaran diferenciades i adaptades per edats.
5: Una àrea de joc pels més petits de la casa, entre els 2 i 6 anys. Hauran patit rocòdroms, punts d'equilibri, molts elements perquè ells puguin desenvolupar el seu joc motriu, però tornaria en un entorn molt natural, molt xulo. I després tindrem a la part més alta del turó l'àrea de jocs pels més grans, entre 6 anys i 13, que serà doncs, molt adaptada a lo que és el turó, amb unes cabanes, amb unes torres, tot de fusta robina.
4: Al turó de Can Buc també hi haurà una tercera àrea on gaudir de la natura i la tranquil·litat. A més, es plantarà nou arbrat i es col·locarà mobiliari com bancs, taules de pícnic, papereres i fons. L'objectiu és que sigui un refugi climàtic amb zones d'ombra. La primera fase va consistir en adequar els camins i els accessos a banda de millorar aspectes com la il·luminació. Després de crear un espai per famílies, el projecte seguirà amb una última fase per naturalitzar la bassa que hi ha a dalt del turó. Un projecte que vol convertir la bassa en un espai d'educació ambiental a l'aire lliure que l'Ajuntament posarà a disposició de les escoles lloretenques i dels municipis veïns.
5: La masia de Turó de Can Buc i tenia ja, no, allà construïda ja una piscina que la volem aprofitar per reconstruir-la i fer com una bassa natural amb un filtre doncs això natural i que sigui doncs un entorn per poder estudiar una miqueta la biosfera, que puguin estudiar la flora i la fauna autòctona d'aquí del propi turó.
4: L'Ajuntament està buscant finançament per tal de tirar endavant aquesta tercera fase. Tot i així, la regidora de Parcs i Jardins ha assegurat que l'Ajuntament aposta per la zona i té la intenció de posar-ho en marxa amb fons propis si no aconsegueix la subvenció.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
3: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Maria Joan Comartí. Nico Pacha participa aquest cap de setmana al Campionat de Catalunya de Doma Clàssica. El genet de Lloret de Mar hi participarà amb moltes ganes, tot i que té la vista fixada en la competició de la setmana que ve a Múrcia, on podria aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món. Pel que fa al Campionat de Catalunya, que es disputarà a Girona, assegura que serà una prova molt emotiva i que li permetrà veure genets de molt de nivell.
4: El Campionat de Catalunya es presenta molt emotivament. Tinc moltes ganes d'anar-hi ja. I crec que m'ho passaré molt bé perquè estaré amb molta gent que conec i veuré a genets molt professionals i m'agrada molt perquè m'agrada veure'ls i em puja l'autoestima.
3: En Nico munta cavall des de ben petit, ja que el seu pare i el seu avi el van iniciar en aquest món. De seguida li va agradar molt i es va anar professionalitzant. Des que va començar, ha entrenat a les hípiques de Tordera, Vidreres i actualment a Girona.
4: Jo vaig començar gràcies al meu pare i al meu avi que em van ficar dintre d'aquest món. A casa teníem uns cavalls i quan al cap de setmana, quan arribava, jo anava cap al camp i muntaven els cavalls. Després vaig anar a una hípica Tordera, que era per practicar i millorar. I després, com em va agradar, em vaig dedicar més al món de la competició i vaig anar a Vidreres. Des d'allò em vaig tornar a Girona i ahir vaig començar el rendiment alt de la competició.
3: El que més li agrada d'aquest esport és el vincle que té amb el cavall, que es diu Obama, i també les coreografies que creen amb la música. A més, quan munta s'oblida de totes les preocupacions.
4: M'agrada la connexió entre el meu cavall i, a més, disfrutar i que no estic pensant en res, només en el que estic fent. Deixo tots els estudis darrere i totes les coses dolentes que passen en tot el dia. El meu es diu Obama. Porto des dels 5 anys amb el meu cavall i ara té 10. 5 anys de vincle amb ell ja és molt per mi.
3: El Campionat de Catalunya es disputarà aquest cap de setmana i, com diem, la setmana que ve viatjarà a Múrcia per intentar aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: L'estil mediterrani. Les tendències pop del moment.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Els Ja cobrarem tornen aquest diumenge a l'escenari del Teatre de Lloret amb Val més riure que ploure, una nova obra de creació pròpia que es podrà veure a les 6 de la tarda. L'actor Bartomeu Comas explica que, com és habitual en les produccions del grup, l'espectacle busca sorprendre el públic i mantenir l'humor fins al final.
5: És una obra molt divertida, com totes les del Ja cobrarem. Comença d'una manera i no saps com... Bueno, el públic no preveu com pot acabar allò. I li van donant voltes.
4: L'obra compta amb 24 personatges que van entrant i sortint de l'escena i girar al voltant de la inauguració d'un geriàtric que s'està construint a Can Buc, al Molí. A partir d'aquí, però, hi intervenen persones que en principi no tenen relació amb l'equipament, fet que acaba desencadenant diferents situacions còmiques. Comas explica que l'obra ha estat escrita i dirigida per Quim Córdoba, com és habitual en les propostes de Ja cobrarem. Pel que fa a l'assistència, tot apunta que el teatre presentarà una bona entrada. L'actor també avança que el desenllaç de l'obra és difícil de preveure, especialment perquè Quim Córdoba pot introduir canvis fins a última hora.
5: El de mig ho sabem, ara com acabarà no ho sé, perquè el Quim Córdoba és imprevisible, que a l'última hora te pot afegir algun gag, algun diàleg, i a correguita te l'has d'aprendre. I això ja, a la meva mentalitat, ja no... El meu disco duro ja està ratllado.
4: La funció serà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre de Lloret. L'accés és gratuït, però cal obtenir la invitació prèviament, que es pot descarregar o recollir a l'Escorxador i al Museu del Mar.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
2: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació. Carmona e Hijos, tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Escolta, beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Nova Radio Lloret.

Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. El Lloret Esportiu Futbol Sala ha recuperat aquesta temporada el seu equip sènior després de diversos anys sense comptar amb un primer equip. El projecte nascut a iniciativa dels mateixos jugadors, molts dels quals ja havien format part de l'entitat, i aquest cap de setmana han debutat oficialment a la Primera Divisió Catalana. El director esportiu del club, Marc Escons, explica que van ser els mateixos jugadors els que van plantejar la possibilitat de recuperar el sènior.
4: La idea la van tindre els mateixos jugadors.
5: Van voler fer una reunió i, bueno, després de tindre mantenir diverses reunions, vam decidir tirar-ho endavant perquè ens semblaven que eren nois que ja havien estat en el club, no? I que és una il·lusió que també tenia el club, no? I doncs vam veure la possibilitat i, mira, al final ho hem aconseguit.
3: El debut, però, no va ser positiu pel que fa al resultat. El Lloret Esportiu Futbol Sala va perdre per 7-2 a la pista del futsal Riudarenes. Gascons explica que l'equip encara necessita temps per guanyar cohesió, ja que els jugadors provenien de diferents equips i només han pogut entrenar conjuntament durant un parell de setmanes. Malgrat la derrota, el club afronta la temporada amb ambició, però sense marcar-se l'ascens com una obligació. L'objectiu principal és gaudir de la competició i, si arriba la possibilitat de pujar de categoria, aprofitar-la.
4: Tenim il·lusió amb l'equip. Veiem que formen un bon grup, que en els entrenaments es diverteixen, i bueno, tenim esperances de que puguin fer una bona temporada, i qui sap, pues, pujar de categoria. Nosaltres no mai hem mirat resultats a cap equip base, i tampoc ho farem amb el sènior. Això és la il·lusió que hi posin ells, i si s'aconsegueix, benvingut sigui.
3: Més enllà del primer equip, el Lloret Esportiu Futbol Sala manté el seu projecte centrat en el futbol sala de base. Aquesta temporada l'entitat compta amb 8 equips en competicions federades: un juvenil, un cadet, dos infantils, un alevi, dos benjamins i un prebenjamí. El club destaca que per tercer any consecutiu ha augmentat el nombre de jugadors. També manté l'àrea d'iniciació, que considera la porta d'entrada al futbol sala. Aquesta temporada, però, el club no ha pogut formar cap equip femení. Algunes categories encara podrien disposar d'alguna plaça, tot i que la majoria dels equips estan pràcticament complets. Les persones interessades poden contactar amb el Lloret Esportiu Futbol Sala a través dels seus perfils a les xarxes socials o dels telèfons de coordinació del club.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web novaradiolloret.com.

0: arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. L'11 de novembre és la data escollida pels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i la UGT, i el Sindicat de Llogateres per fer la vaga general. La convocatòria es farà a tot l'Estat per reivindicar el dret a l'habitatge i uns salaris dignes per poder pagar-lo. Els sindicats ja van anunciar que treballarien per convocar una vaga general després que el Congrés dels Diputats rebutgés els decrets llei d'habitatge divendres passat. L'aturada general de 24 hores interpel·la les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i les organitzacions empresarials, que han d'assumir que els salaris han de garantir l'accés a un bé bàsic com és l'habitatge. Segons publica la UGT, les propostes sindicals s'emmarcaven en la proposta pel 6è acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva, que incluïa increments salarials d'entre el 4 i el 7%, clàusules de revisió salarial i clàusules per facilitar l'accés a l'habitatge, així com la proposta sindical unitària impulsada per ambdós sindicats, que recull un decàleg pel dret a l'habitatge, que reclama un pacte social i polític, un parc públic d'habitatge protegit i permanent, la limitació del preu dels lloguers i l'aplicació efectiva de la llei pel dret a l'habitatge a tots els territoris. La UGT i Comissions Obreres fan una crida a les persones treballadores a sumar-se a aquesta campanya als centres de treball i als carrers i a secundar la vaga general.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. Arrenca la segona fase de millora del parc del Turó de Can Buc. La idea és incorporar nous jocs infantils i espais de lleure per les famílies. L'Ajuntament ha fet recentment la primera reunió tècnica amb les empreses encarregades del projecte i l'Associació de Veïns del Rieral per començar els treballs. La regidora de Parcs i Jardins, Cristina Aymerí, que ha donat detalls de com seran les zones infantils que estaran diferenciades i adaptades per edats.
4: Una àrea de joc pels més petits de la casa, entre els 2 i 6 anys. Hauran petits rocòdroms, punts d'equilibri, molts elements perquè ells puguin desenvolupar el seu joc motriu, però tornaria en un entorn molt natural, molt xulo. I després tindrem a la part més alta del turó l'àrea de jocs pels més grans, entre 6 anys i 13, que serà doncs, molt adaptada a lo que és el turó, amb unes cabanes, amb unes torres, tot de fusta robina.
3: Al turó de Can Buc també hi haurà una tercera àrea on gaudir de la natura i la tranquil·litat. A més, es plantarà nou arbrat i es col·locarà mobiliari com bancs, taules de pícnic, papereres i fonts. L'objectiu és que sigui un refugi climàtic amb zones d'ombra. La primera fase va consistir en adequar els camins i els accessos a banda de millorar aspectes com la il·luminació. Després de crear un espai per famílies, el projecte seguirà amb una última fase per naturalitzar la bassa que hi ha a dalt del turó. Un projecte que vol convertir la bassa en un espai d'educació ambiental a l'aire lliure que l'Ajuntament posarà a disposició de les escoles lloretenques i dels municipis veïns.
4: La masia de Turó de Can Buc i tenia ja, no, allà construïda ja una piscina que la volem aprofitar per reconstruir-la i fer com una bassa natural amb un filtre doncs això natural i que sigui doncs un entorn per poder estudiar una miqueta la biosfera, que puguin estudiar la flora i la fauna autòctona d'aquí del propi turó.
3: L'Ajuntament està buscant finançament per tal de tirar endavant aquesta tercera fase. Tot i així, la regidora de Parcs i Jardins ha assegurat que l'Ajuntament aposta per la zona i té la intenció de posar-ho en marxa amb fons propis si no aconsegueix la subvenció.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Nico Pacha participa aquest cap de setmana al Campionat de Catalunya de Doma Clàssica. El genet de Lloret de Mar hi participarà amb moltes ganes, tot i que té la vista fixada en la competició de la setmana que ve a Múrcia, on podria aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món. Pel que fa al Campionat de Catalunya, que es disputarà a Girona, assegura que serà una prova molt emotiva i que li permetrà veure genets de molt de nivell.
3: El Campionat de Catalunya es presenta molt emotivament. Tinc moltes ganes d'anar-hi ja. I crec que m'ho passaré molt bé perquè estaré amb molta gent que conec i veuré a genets molt professionals i m'agrada molt perquè m'agrada veure'ls i em puja l'autoestima.
2: En Nico munta cavall des de ben petit, ja que el seu pare i el seu avi el van iniciar en aquest món. De seguida li va agradar molt i es va anar professionalitzant. Des que va començar, ha entrenat a les hípiques de Tordera, Vidreres i actualment a Girona.
3: Jo vaig començar gràcies al meu pare i al meu avi que em van ficar dintre d'aquest món. A casa teníem uns cavalls i quan al cap de setmana, quan arribava, jo anava cap al camp i muntaven els cavalls. Després vaig anar a una hípica Tordera, que era per practicar i millorar. I després, com em va agradar, em vaig dedicar més al món de la competició i vaig anar a Vidreres. Des d'allò em vaig tornar a Girona i ahir vaig començar el rendiment alt de la competició.
2: El que més li agrada d'aquest esport és el vincle que té amb el cavall, que es diu Obama, i també les coreografies que creen amb la música. A més, quan munta, s'oblida de totes les preocupacions.
3: M'agrada la connexió entre el meu cavall i, a més, disfrutar i que no estic pensant en res, només en el que estic fent. Deixo tots els estudis darrere i totes les coses dolentes que passen en tot el dia. El meu es diu Obama. Porto des dels 5 anys amb el meu cavall i ara té 10. 5 anys de vincle amb ell ja és molt per mi.
2: El Campionat de Catalunya es disputarà aquest cap de setmana i, com diem, la setmana que ve viatjarà a Múrcia per intentar aconseguir els punts necessaris per participar al Campionat del Món.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música.